0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Si és un èxit, sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

Molt bon dia, són les 10 i un minut. Aquí arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40. Què tal, deia, per tota Catalunya, Andorra, què tal, com estàs? Què sembla si fem un cafetó aquesta horeta? Si no, més relaxadets, que ja estan tots a la feina o de canvi a ella, per exemple, o a la universitat, a l'escola, a l'institut. I avui llançàvem la pregunta. Estem parlant de robatoris. Què és el més car que t'han robat? Què és? Què és? Tens alguna història relacionada amb un robatori? Doncs ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. Enviem un àudio al 620 92 41 33. Què és el més car, el més estrany o fins i tot el més cutre, eh? De baixa qualitat que t'han robat. Tàpers, plantes, una roda del cotxe... Explica'm-ho, al 620 92 41 33. Mentrestant, a la teva ràdio, arriba la cançó més important de la setmana. A punt somriure. Un home que quan agafa un micròfon puja a un escenari i tothom calla, i no m'estranya, quin talent. Es diu Teddy Swims, ja el coneixes, per altres èxits ja rotuns i a nivell global. Aquesta n'és l'última, el número 1 de la llista. Mr. Not It All.

Déu-n'hi-do, eh? Encenent la ràdio de bon matí. Aquí està la Bizarrap de The Yankee. Aquesta és la Music Session 066 que ha arrasat aquest estiu, sense cap mena de dubte. 4 minuts i un quart d'11. Escolta'm, ahir llançàvem la notícia, t'ho explicàvem.

0: molt aviat et direm com podes descarregar-te les teves invitacions, d'acord? Sigues atent a l'Andaia cada dia. Recorda, 2 d'octubre, Palau de Congressos de València. L'Andaia està en moviment, de gira, de tour. Escolta'm, t'estem preguntant avui què és el més car que t'han robat mai. O, per exemple, de fet, el tema del dia són els robatoris, eh? Et van confondre alguna vegada amb un lladre? Què va passar? Vas marxar de viatge i et van robar? Va ser alguna cosa valuosa? Vas esgarrar les vacances o el viatge? Explica-m'ho a través del nostre WhatsApp 620-92-41-33. 620-92-41-33. Alguna vegada t'han robat i has acabat passant o acabat passant una cosa inesperada tot seguit? Et vas fer amic de la persona que et va ajudar a capturar el lladre, per exemple? Explica-m'ho a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33.
1: Desperta! Amb Andaia Catalunya i el Víctor de la Torre.
2: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

0: llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà a Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: és la Dua Lipa. Això s'anomena Levitating. Per cert, es rumoreja que està ja tancada a l'estudi de gravació preparant un nou projecte. Oh, quines ganes, tu, quines ganes. Dua Lipa, des de l'Anda i a Catalunya. Levitating. M'agrada molt aquesta. Per cert, a Help de Santa Lucía podràs dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessitaves. Ens pots enviar un àudio, una nota d'àudio, al 620 92 41 33 per dedicar-li unes paraules com ha fet aquesta persona.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Dani. Yo quería agradecer a mi mujer por estos 8 años en lo que ha luchado, sigue luchando por llevar nuestro hijo, nuestro futuro, nuestra relación siempre para adelante. Yo la llamo de muchísimas formas, mi vida, mi cabeza, mi bichito de luz.

0: perdón.
1: Pablo Alborán, això es diu Algo de mi. Com d'important n'és la família, eh? Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils. I que tu faries el mateix per aquesta persona. Perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Ara per aquí, la nova cançó de l'Ariana Grande. Això sí que està arrasant. M'encanta, és una de les que trobes dins el seu àlbum anomenat Pearls. Hate that I made you love me.

0: Aquí està el duel entre dos grans. Entre Lola Índigo i Lucho RK, dos de les figures més destacades de la indústria del nostre país, amb això que es diu el Bachatón de la L. És un superèxit aquestes últimes setmanes. Què tal, com estàs? 11 i 4 minuts. Aquí ens hi posem. Connectes ara amb la ràdio de... On sonen totes les cançons? On sonen tots els èxits? Després de l'Andallà amb el Víctor de la Torre i tot l'equip de l'Andallà, aquí connectes ara amb el Matí dels Èxits fins les dues de la tarda i preparats de seguida amb la CIA, amb el Max Navarro i alguna sorpresa que passarà per aquí.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Bon dia a tots i totes. Avui comencem romàntics amb el Benson Boone.

hi ha cançons que... et posen un somriure a la boca. I vas somrient mentre escoltes cançons com, per exemple, aquesta del Max Navarro. Això es diu Inigualable. Una meravella que et presentem, evidentment, a casa teva, als 40, on sonen tots els èxits. Espero que estigueu bé avui, en aquest dimarts, en aquest 15 de setembre ja, eh? Equador del mes! I preparats ara amb una de les revelacions de les últimes setmanes. Perquè està Karol G, que per fi ens visitarà. Estarà a l'estadi olímpic Lluís Companys aquest proper any. Aquí arriba amb Jude Line i Rusowski. És un èxit global, es diu Baby Wow, és una de les cançons importants a la carrera de la Karol G.

les col·labos més virals d'aquestes últimes setmanes, d'aquests últims mesos. Aquesta Tame Impala, amb la veu de la Jenny, aquesta component de les Blackpink. Això es diu Dràcula. 11:30

dir-vos que si voleu venir a la Mercè i disfrutar-ho des del Front Stage i amb accés VIP gràcies a ESIC University, entreu a l'Instagram dels 40 i participeu al concurs que tenim actiu des de ja mateix gràcies a ESIC University i podreu venir a veure la Mercè d'una manera molt especial aquest 25 de setembre a Bogatell. Aquesta hora per aquí una veu increïble, la d'Olivia Dean. Això es diu So Easy to Fall in Love.

0: Aguas Ascendientes, una de les cançons d'èxit del colombià, que per cert, ara fa poc publicava una col·labo, entre d'altres, per exemple, amb la Beyoncé, cantant en castellà, increïble. Va ser que Maluma també ha tornat a col·laborar, per exemple, amb Shakira. Tot això arriba de seguida aquí. Una mica de Taylor Swift, una mica de Miley i també d'ell. Així és com sona la ràdio, així és com sona els 40, avui dimarts. Espero que estigueu connectats, eh? El Nil Moliner, que per cert, també estarà amb nosaltres a les festes de la Mercè. Així que si tens plans, queda't amb nosaltres, perquè el 25 de setembre has de venir a viure els 40 Pop la Mercè 2026. T'esperem a partir de les 7 de la tarda a la platja del Bogatell amb una nit de música en directe i artistes top, com veus, amb el Nil Moliner, però també amb Buós, amb Miqui Núñez, amb Saxeni, amb l'Aina Machuca. Apunta-t'ho, eh? Divendres 25 de setembre a la platja del Bogatell, els 40 Pop la Mercè, amb el patrocini de MediaMarkt, Aldi i Fontvella, l'aigua que t'omple de minerals.
1: ¿Se llamará Los 40 porque hay 40 personas detrás del micro?
2: Hay cosas que no sabemos, tipo directo, pero lo que sí sabemos es que con la fórmula coche casa de Línea Directa juntas tus seguros de coche y hogar y ahorras.
1: Muy bien formulado.
2: Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
4: Pates la piara, más buenos que el pan.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ING.es.

0: un que ja sap que és el que està liderant la llista d'èxits més populars al nostre país. El Teddy Swims ho va aconseguir amb aquell Lose Control, que va ser el seu primer single. I ara ho torna a fer amb aquest Mr. Know-It-All. És una de les cançons ascensionals de la nova etapa musical del Teddy Swims. Així és com inaugurem el punt del migdia. 12:05, què tal, com estàs? A tots i totes, gràcies, com sempre, per connectar amb els 40, on posem tots els èxits per acompanyar-te. Estiguis a la feina, a casa, a camí d'estudiar, allà on estiguis connectat ara amb la ràdio als 40, us saludem aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: De seguida, per cert, et punxarem a Ginestar i al Nil Moliner, que van estar ahir aquí als estudis dels 40 parlant amb nosaltres. L'entrevista, per cert, la tindreu aquest diumenge en directe a la ràdio Can 40 amb el Sergi Sánchez. Així que t'explicaran ells com va sorgir aquesta col·labo. Però abans de tot plegat, aquí una mítica de Coldplay. Això s'anomenava We Pray. Així escoltes els 40, així disfrutem el dia al teu costat. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per triar-nos.

0: han creat, sens dubte, l'himne de final d'estiu al Ginestar, juntament amb el Nil Moliner. Aquesta unió que és increïble, és una de les sorpreses de la temporada i aquesta cançó m'encanta. Això es diu Amb qui estaràs? Una pregunta que ressona amb força. El Nil, que el tindrem als 40 Poble Mercè aquest 25 de setembre actuant i cantant. A veure si també canten aquesta al Ginestar, veurem què passa.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: De moment aquí a la ràdio, Miley Cyrus. Això és increïble. Es diu Bass Persuades. És l'última de l'artista dels Estats Units. Forgetting there's a world when this record is on.

Aquesta Olivia Rodrigo, que ens va visitar molt a Barcelona per presentar els inicis d'aquest Drop Dead. La Olivia Rodrigo, que està a punt per presentar també el seu tour, que evidentment passarà per Barcelona, complirà el Palau Sant Jordi més d'una vegada. Aquesta hora, 12:33 del matí del dimarts, preparats amb Revin Lené.

s'anomena Love Me Not, una de les meravelles d'aquesta nova veu del soul de l'R&B que es presenta amb vocació global. De seguida també Dani Fernández i el seu Bailemos. Les teves favorites, com sempre, aquí als 40.

0: Aquí estan dos grans amics que després de molt de temps col·laborant al mateix estil musical amb la bachata, per fi han publicat un treball junts. Aquí estaven Romeo Santos i Pink Royce, un dels teus discos segurament de capçalera. Què tal, com estas? Bona tarda, 1:05. Engeguem la nova hora preparats amb un artista que continua amb la segona part del seu quart Azul World Tour.
1: Els 40. Adrià Soler.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: Miqui Núñez és artista confirmat per als 40 Poble Mercè. Ho celebrarem a la platja del Bogatí el 25 de setembre amb el Miqui, però també amb el Nil Moliner, l'Aina Machuca, els Buhos i Saxeni. Tots ells estaran a la platja del Bogatí el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. I el que també tindrem, això sí, els premis dels 40 Music Awards a Barcelona, al Palau Sant Jordi, és el Camilo, un altre artista confirmat. Aquí està amb el seu retorn esperadíssim.
1: El som és nou.
2: Els 40.

Bona aquesta, Nicky Jam, el Loco per Verte, un dels temes sensacionals de l'artista. Escolta, que estem ja a la recta final d'aquest Matí dels Èxits. En un moment seran les dues, anem cap a dinar tots, però aquí encara tenim alguna cançó més. Aquí ara tenim preparada a l'Ariana Grande, que ja s'ha acomiadat dels escenaris durant una temporada, acabat la seva gira, i t'ho expliqueu una mica tots els detalls al web, a los40.com, de com ha anat tot plegat.

0: Ens hem posat intensos, eh?
1: Atenció, que busco pla per al 25 de setembre. A sobte, saps què passarà? Doncs que arribarà als 40 Poble Mercè 2026 amb un planter d'artistes increïbles, amb una festa en directe amb el Nil Moliner, Buos, Miqui Núñez, Saxeni i Aina Machuca, i també, evidentment, els DJs dels 40. Allà serem 25 de setembre a la platja del Bogatell a les 7 de la tarda als 40 Poble Mercè, amb el patrocini de Mediamarkt, Aldi i Fontvella, l'aigua que t'omple de minerals.
2: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola con Tony Aguilar.
3: La subida más fuerte de la semana ha ido directamente desde el número 6 al número 1.

0: I és de bojo renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
1: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Més ràpida, més fàcil d'utilitzar. La teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
3: Els 40 al món.
2: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
3: Els 40.
2: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9.
4: Et sona la marca Branding Plan?
5: És sobre ràdio negocis, oi?
4: Sí, és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuda amb pimes de tota Espanya a créixer. Ilenia Alessi d'Eurofitness.
6: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
4: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
5: I com m'hi apunto?
4: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
7: ¿Preparado para sacar las garras? Consigue Marvel Lo Vendo en Game y llévate DLC y Steelbooks exclusivas de regalo por ser socio. La experiencia definitiva del juego te espera en Game. Solo hasta el 27 de septiembre. Regalos limitados hasta fin de existencias. Los mejores videojuegos y regalos exclusivos siempre en Game.
8: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
9: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
10: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubes. Nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
2: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb... Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
12: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus de MB.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Que és...

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40, tots els èxits.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Canal 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Bona tarda, aquest dimarts, aquest 16è dia, 15è dia ja del mes de setembre, amb la número de la llista dels 40. Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All, encapçalant tota la setmana aquesta posició tan important. Com estàs? Com va aquesta setmana? Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, a ritme d'èxits, com per exemple aquests que tinc preparats. L'Ariana Grande amb el seu Hate That I Miss You Love Me, que trobes a la posició 6 de la llista dels 40, passarà per aquí, quan també ahir vam tenir una notícia brutal, que és la tornada a Oasis a Catalunya l'any que ve, el 10 i l'11 de juliol a Barcelona. I parlant de concerts, una que aterra, això sí, a Madrid aquest cap de setmana, és ella. El seu estadio Shakira, que mira, no s'ha pogut passar per una ciutat on va viure, una part de Catalunya que va estar fincada molts anys, sí, a Madrid. Ai, Shakira amb el Vele, passaran per aquí, com també passarà per aquí el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Que, de fet, el Quevedo sí que vindrà l'any que ve. 8 dates al Palau Sant Jordi, cosa històrica aconseguit amb el seu Bifoc. Qui sap si amb col·laboracions com, per exemple, aquesta d'Elvis Crespo. I el que tindrem molt abans aquest concert és el proper 20 de novembre. Palau Sant Jordi de Barcelona, els 40 Music Awards, amb el confirmada de l'Anna Mena i també aquest que arriba que vam confirmar el passat dissabte. És el Camiló.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: Això que arriba es diu El Árbol.

0: Quina veu, quin talent i quines cançons que ens ha regalat la seva trajectòria, l'Adele. El seu Easy On Me, aquí quan passen 2 minuts a 4:45. I ara anem a celebrar una formació que porta molts, i quan dic molts vull dir moltíssims anys sobre els escenaris, amb cançons que no han passat de moda, tot i que van estar, això sí, alguns anys aturats. En el seu 40è aniversari, que és aquest 2026, han volgut fer també una gira i un homenatge a cançons més destacades de la banda gironina. Et parlo del Sopa de Cabra, que han agafat el seu Camins, que ja fa 25 anys aquesta cançó, i l'han reversionat amb la Su i el Món DJ.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: I fins i tot ha semblat la llicència de canviar-li una miqueta el nom. Camins, somnis i promeses.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: I a tots, jo crec que ens ha vingut molt de gust aquest estiu anar a visitar La Graciosa. Jo crec que algun dia aniré, no sé quan, però tinc ganes. I canta aquesta del Quevedo amb l'Elvis Crespo. Del seu disc El Vai fou un àlbum que l'any que ve farà història perquè farà 8 dates, 8 soldouts a la capital catalana, al Palau Sant Jordi. Brutal el que ha aconseguit el músic de les Canàries. I ara ens anem amb l'Ariana Grande, que també tot el que toca converteix en un èxit, com per exemple aquest Hate That I Made You Love Me, que la troba ja a la posició 6 de la llista dels 40. No pot faltar per aquí, eh?
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: I també esperant per aquí el David Otero amb Taburete o Lola Índigo amb el Lucharracà. I moltes més. Tu connecta també amb nosaltres al nostre web, que és els40.cat. Va.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

el batxatón de la L amb la Lola Índigo, el Lucho Recà. Mira, dos L's, tant la Lola com el Lucho, passant per aquí junts amb aquesta cançó que trobes a la posició 13 de la llista. La cançó que, això sí, ha estat a la primera posició de la llista. I ja saps que el proper 25 de setembre ens trobem a la platja del Bogatell amb el concert dels Cobrats de Poble Mercè i amb les actuacions i els concerts dels Buhos, del Miqui Núñez, de Saxeni, de l'Aina Machuca i també del Nil Moliner. Així que apunta't la data i ens hi veiem, perquè, a més, amb entrada lliure i gratuïta. Vaja, que no hi pots faltar. I va, que en res, per aquí arriba l'Olivia Rodrigo amb el seu driver license, també el Juan Magán amb l'Omar Montes o el BL. Per això, que tu, no et moguis. Que ara recuperem aquest tema del Shawn Mendes, com és el seu Treat You Better, i et recordo que també pots connectar amb nosaltres al nostre Instagram, que és @els40, al nostre TikTok, i també, si vols, a través d'@uri_mora.

0: arriben més èxits a la teva ràdio, els 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: I potser recordaràs que fa 2 anys els 40 Music Awards es van celebrar a Barcelona i vam estar tota la setmana prèvia fent la Setmana de la Música a la ciutat i vam tenir, entre d'altres, els 40 Urban Show amb molts artistes i un va ser ell, el BL. I potser saps que aquest proper 20 de novembre els 40 Music Awards tornen a Barcelona i estem preparant moltes cosetes, moltes sorpreses, per tant et diria que estiguessis molt atent a les nostres xarxes, @els40, també a través del nostre web, que és els40.cat, perquè tenim ja 2 actuacions confirmades, Ana Mena i Camilo, que vindran moltes més i moltes coses més, per tant, atent, atenta i no t'ho perdis.
1: Els 40, Urimora.
2: Urimora.
0: I a la següent hora, quan estem a 9 minuts, a que siguin les 5 de la tarda, Romeo Santos, Karol G i moltes més.

0: I aquest parell van estar en concert el passat mes de juliol a Catalunya, va ser el 10, concretament, i mira, el 10 de juliol, això sí, del 2027, i també l'11, hi haurà doble concert a l'estadi Olímpic Lluís Companys, ho van anunciar ahir, després de molts anys, es van tornar a juntar l'any passat al seu país, al Regne Unit, i ara sortiran de gira i passaran per Barcelona els Oasis, els germans Gallagher, el Noel, el Liam, i una gira que serà brutal. I va, cobrim nova hora aquí als 40 amb el ventilador. El farem rodar, tot i que demà diuen que baixen les temperatures, però encara cal una miqueta de ventilador. Amb els Banda Neon, amb el Món DJ i amb els Búhos, que vindran també el proper divendres 25 de setembre, al concert dels 40 Pop La Mercè, la platja del Bogatell de Barcelona. I no, no estaran sols. El Nil Moliner també hi serà amb la seva alegria, amb el seu nexo i amb cançons com aquest Me Acuerdo de Ti, que la tinc preparada i que en res la fem sonar aquí a la Ràdio Musical Líder. I no faltarà tampoc l'Olivia Dean amb el seu darrer últim èxit, aquest So Easy to Fall in Love, que trobes a la posició 12 de la llista dels 40, i a més tindrem molts més. Mira, el Bad Bunny també passarà per aquí, l'Anna Mena, que està confirmada als 40 Music Awards, o què tal si ens anem a Medellín?
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Que és el torn de la Karol G amb Judeliner Rusovski. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6. Puja el volum, vinga. Vinga.

0: El Take Me to Church i cap a l'església no, cap al Bogatell. El proper divendres 25 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb entrada lliure i gratuïta amb els DJs dels 40 i també hi haurem amb els concerts dels 40 Pop la Mercè. Mira, tindrem el Saxeni, també l'Aina Machuca, que és la guanyadora de la darrera edició d'Eufòria. També el Miqui Núñez, el Nil Moliner i per tancar la nit els Buhós, que aquest estiu ens han fet encendre i molt una parella que crec que l'has hagut de fer servir moltíssim aquest passat agost, setembre i juliol, perquè ha fet una calor de por.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Per tant, estic convençut que has fet encendre el ventilador, juntament amb els Banda Neon i el Món DJ, un dels temes d'aquest estiu en català.

0: proposta del Tame Impala, que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40 aquest 2026, amb Jenny, aquest Dracula, que a més encara està molt amunt a la llista dels 40, la trobes a la setena posició de la mateixa. I de les 7 ens anem a la número 12, ara que estem a 6 minuts de que siguin 6:15, amb la Olivia Dean. Ho està patant moltíssim i, a més, aquest any ja ha passat per Catalunya en concert i l'any que ve vol repetir. Tornarà a estar al Palau Sant Jordi per presentar-nos cançons com, per exemple, aquest So Easy to Fall in Love. I també programat per aquí el Raúl Alejandro amb el Bizarrap, el Bruno Mars o el Pi amb el seu Lost on You, que recuperem aquí a la Ràdio Musical Líder.
1: El so més nou. Els 40.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

El Lost on You, que recuperem per aquí, que va ser número de la llista dels 40, i jo encara estic amb tots els pèls a punta de la notícia que vam rebre ahir. I és la tornada Oasis a Catalunya, a Barcelona, el 10 i l'11 de juliol. Els germans Gallagher trepitjaran l'estadi olímpic Lluís Companys. I abans, el 20 de novembre, al Palau Sant Jordi passarà l'Anna Mena, que està confirmada als 40 Music Awards. En res, arriba aquí amb la Lola Índigo, amb el seu petitó, eh?

0: supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I supem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
10: Que n'aprenguin!
9: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
11: Això és Cauca.
9: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
12: És tremendo.
13: Aquest dimecres, Barça Racing.
14: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi.
13: A partir de les 8 del vespre, transmissió especial 50 anys de futbol en català.
15: Mira que filorruti el parés.
13: A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
16: Ganar así no tiene el mismo sabor.
9: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
17: Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic.
9: A SER Catalunya.
18: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
19: Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

I aquesta cançó i aquesta ràdio és Petit Toa, la Lola Índigo i una de les confirmades dels 40 Music Awards del proper 20 de novembre. Mira, tenim el Camilo, que vam anunciar el passat dissabte amb el Toni Aguilar, i la primera va ser des de Màlaga pel Mundo, l'Anna Mena, així que moltes ganes de veure-la sobre l'escenari, entrades exaurides i ben aviat nous artistes que sumen al cartell. I ara que estem a 10 minuts de que siguin les 6 de la tarda, jo m'acomedo de vosaltres. Un plaer, com sempre, acompanyar-te aquí a la Ràdio Musical Líder i tornem a escoltar-nos demà a partir de les 4 de la tarda. Mentrestant, segueix-nos al nostre Instagram, que és @els40, qualsevol cosa també a els40.cat i també a través d'arroba uri-mora. I recorda que mai pari la música. Adéu-siau!

0: als 40. Barcelona, 93.9.
1: Este año la Oktoberfest Barcelona da un salto a lo grande.
2: ¿Un salto?
1: Sí, nos mudamos al recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Más espacio y comodidades y la misma esencia bávara. Del 24 de septiembre al 11 de octubre. Atención, solo de jueves a domingo.
2: Reserva mesa en oktoberfest-barcelona.es.
1: Los 40, emisora oficial.
3: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia't rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
5: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
6: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
7: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
7: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
0: Els40.cat. Connecta amb els 40.

crec que no em pot agradar més aquesta cançó de Teddy Swims, que es diu Mr. No i No, i que a més és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions a través de del 40 a l'1, la llista de referència que tu controles amb les votacions els dissabtes al matí. Sí. De fet, pots votar qualsevol dia de la setmana, eh? Però dissabte al matí fem el reinici especial a la llista de referències. Oh! És el nostre actual número 1. Brutal Teddy Swims, com sempre. 8 i 3 minuts, estem a dia 15 de setembre del 26. A ti moltes per davant, perquè des d'ara i fins al punt de les 10 passarà per aquí Dua Lipa, passarà per aquí Karol G, també Alex Warren, Hugh Gallam, el Jamaica Mamang, aquesta que escoltes. És original, eh? Des de fa uns quants anys. De Ola Basowski, amb el Waterman. Més cançons que aterraran aquí des de qualsevol de les freqüències dels 40 de Catalunya, de la mà de Vico i això que es diu Tiramisú, juntament amb el mesó de Miley Cyrus. Brutal com sona, la nova de Miley. Oh!

0: parlant o moltíssimes que m'estàs demanant des de les xarxes socials oficials d'aquesta casa, que és ni més ni menys que els 40. @els40 a Instagram, també a X, a Twitter o qualsevol punt de Catalunya que ens escoltis i ens sintonitzis de la FM o també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Ai, en directe des del carrer Casp, número 6 de Barcelona, des d'ara fins les 22. Hola, hola.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: aquesta cançó la vas escoltar amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40. El diumenge ja saps que a partir de les 6 de la tarda tens les novetats més importants del programa territorial. Novetats i cançons de faixar una colla de temps que són aquí als 40, en especial aquesta de Maria Jaume, una de les últimes que es diu Festa i Drama. Estem a dia 15 del 9. Diferents comunicacions m'estàs fent arribar des de les xarxes socials, des d'arroba als 40, arroba Adrià Ortega, des d'Instagram, des d'X. I la Paula que em diu, hola Adrià, t'escolto des de Girona. A veure si em pots posar la d'Àlex Warren, la de Fever Dream, que em té enamorada i love.
1: Arriben més èxits. 40. A la teva ràdio. Els 40.

0: Déu-n'hi-do el que hem ballat aquesta cançó i te l'hem posat als festivals dels 40 aquest estiu, aquest summer, juntament amb els 40 On Tour, la festa de referència d'aquesta casa, que hem estat a diferents punts del territori català i andorrà, amb cançons com, per exemple, aquesta de Quevedo i Elvis Crespo, és La Graciosa.
1: Oh! I si no està nerviosa, de ti jo me sé un par de
0: cosas. Estic en directe des del carrer Casp, número 6 de Barcelona, allà on siguis de Catalunya, des del cotxe, al gym, amb els auriculars, a la feina. No para de pujar posicions aquesta cançó a la llista i mira que ja fa uns quants dies que la coneixem. Per davant tinc el tiramisú de Vico, també Pablo Alborán, o el més nou d'Olivia Dean, és aquesta cançó que es diu So Easy to Fall in Love. Atenció, perquè això és nou.
2: Tots els èxits. Els 40.

He de dir que el tiramisú ara aquí a l'estudi estaria perfecte, eh? He de dir que estic al carrer Casp, número 6 de Barcelona. Si algú li sobra un tros de tiramisú... Ja ho sap. 4 minuts i 3 quarts de 9 del vespre d'aquest dimarts. Avui és dia 15 de setembre del 26. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega, com és habitual, des del punt de les 8 fins a les 10. Convertint el ritme dels números 1, en aquest cas amb la nova de Vico. És la 30 de la setmana dins del 40 a l'1. Com es diu? Tiramisú.

0: Juan, Juan Magán i Omar Montes. Els cridàvem així, sí, sí, els cridàvem així. Quan? Doncs als 40 Primavera Pop que van fer a Badalona fa uns mesos. Van actuar sobre l'escenari Omar Montes i Juan Magán en directe, actuant al Primavera Pop amb més de 15 artistes que van passar un a un per l'escenari de l'Olímpic de Badalona. 9 minuts i les 9 de la nit. Atenció, perquè tinc un grapat d'artistes encara que han de passar per aquí. Entre d'altres, Romeo Santos, Prince Royce, Avicii, Lola Índigo i Lucho RK, juntament amb Lady Gaga, que ha estat mare.
1: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Els 40.

els40.cat, el web dels 40 en català. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

¡Ay, Prince Royce! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, grito! Aquesta cançó la vam escoltar i l'hem posat en diferents ocasions, a més a més d'aquí a la ràdio, als nostres festivals, en especial als 40 On Tour. ¡Ay, ay, dolores, mal, amor! I no m'extranya perquè ha estat el número 1 d'aquesta casada del 40 al 1 aquest summer 2026 i ara mateix la recupero, ara mateix sobrepassem el punt de les 9 en 4 minuts. Si miras un dardo más, me vas a matar. Aquesta batxata direcció cap a Girona, cap a Lleida, cap a Tarragona, cap a Barcelona.

0: el de Ribagorça. I totes les que em deixo, que n'hi ha moltes. El Baix Empordà, en fi, que tinc un grapat de comarques, no les puc dir totes. Les diria totes, però aquí, que quedi englobat absolutament tots i cadascun dels oients com tu, que ara mateix ens sintonitzes. Les 9 i 4 minuts, estem a dimarts. El ritme que no s'atura 24-7 arriba a Avicii. Hola.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Les últimes hores que ha estat notícia, la nostra estimada Lady Gaga, perquè se li ha atribuït poder entre les mans a ser mare. Lady Gaga i Bruno Mars, que ens presentaven això en el seu dia, el seu Die With A Smile. I ens clavem a un quart de deu del vespre d'aquest 15 de setembre i ho fem amb una de les noves cançons de l'estimada Miley. Aquesta cançó és candidata oficial per entrar a la llista. Veurem si entra o no. Està a les teves mans fer-ho amb l'etiqueta Mi Voto 40 Miley. És brutal, escolta.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40. Let's go.
0: A mi m'encanta. Oh! Miley!
2: Is on.

aquesta no és aquesta nit. M'ho expliques? O potser no m'ho vols explicar. Que també és possible. Aquesta és la fusió entre Ginestar i Nil Moliner, amb qui estaràs un dels artistes que estarà amb nosaltres el dia 25 d'aquest mes de setembre, és a dir, d'aquí 10 dies, sobre de l'escenari de la platja del Bogatell, perquè Nil Moliner estarà amb les festes de la Mercè, amb els 40, amb Búhos, amb Saxeni, Aina Maixuca o Miqui Núñez. Ara que arriba és aquesta cançó que es diu Love Me Not. Hola!

0: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40. Right to right,
1: baby. Tú me partiste el corazón,
2: Maluma, baby.
1: Pero mi amor no hay problema, no, no.

Entonces, Lee, la única mesa de casa, Manuel Turizo, cuando nos canta Shoda, por un pendejo no se llora, ¿eh? Ningú que et faci patir, no se't va plorar per ningú. Eh que sí? Un minut i tres quarts de 10 del vespre, connectes amb els 40, en aquest dimarts, dia 15 de setembre del...

0: Power al poder, eh? Madonna i Sabrina Carpenter, amb això que es diu Bring Your Love. Vuit minuts i les 10 de la nit, arrima de números 1, arrima de noies. Potser perquè no només són elles dues, sinó que arriben Ana Mena i Lola Índigo amb el seu Petitó, una de les artistes que estarà amb nosaltres, i més a més que el dia 20 de novembre, als Premis de la Música del nostre país, a los 40 Music Awards. Ana Mena confirmadíssima, la primera artista confirmada d'aquests premis, que durarà molt i molt a parlar, serà la bomba. Entrades completament exaurides, no queda ni una. El 20 de novembre a Barcelona. Que tinguis un bon dimarts. Abraçades enormes d'aquí, t'ha parlat des de les 8. Adéu.
1: Els 40, Adrià Ortega.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: els números 1 del pop. 40. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé